0: mejor precio en Hipermueble.
1: Cada proyecto tiene una historia. La tuya puede ser un nuevo hogar, una inversión o una nueva idea de negocio. Por eso queremos escucharte, conocer tus necesidades y acompañarte. Mallorca es nuestro hogar y el mundo nuestra red de contactos. Queremos conocerte. Engelan Volkers Mallorca. Visítanos en Paseo Marítimo de Palma o en queremosconocerte.com.
2: Un vi denominació d'origen Vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen

a la legislació. No podem estar canviant de lleis cada 4 anys en funció de qui governi. De manera que demanarem és, pues, estabilitat i normativa i que no hi hagi canvis educatius cada 4 anys, perquè això sí que és

0: la situació actual que tenim a les aules.
1: Víctor, también en el Día del Docente, ¿no? Felicitaros también, que antes no os lo he dicho, felicitaros en este día. Y esa es la interpretación, ¿no? O las reivindicaciones que nos hacen desde AMPE, pero es que además, como hablábamos de las ratios y de algunas iniciativas, ha empezado el curso hace un mes casi. No sé cómo se ha desarrollado este curso escolar, sobre todo con la falta de cobertura de plazas, que siempre es uno de los temas que más preocupa aquí en Baleares. ¿Cuál es la sensación en lo que llevamos de curso escolar?
0: Bé, dintre del marge actual que tenim, és veritat que el curs s'ha iniciat en certa normalitat, però certa normalitat no vol dir que hagi anat bé. Tenim les mancances estructurals que sempre tenim. És a dir, una manca de professional, especialment a determinades especialitats on ja no trobam professorat, agreujada a les Illes Balears per la insularitat i l'elevat cost de vida. Això ens dificulta el fet d'atraure nous professionals i fidelitzar-los. I d'altra banda, el que volem és, diguéssim, prestigiar la tasca docent per fer de la docència una professió més atractiva que permeti acabar de, diguéssim, omplir, especialment a les Illes Balears, pues, la plantilla que pues, la tenim sempre pues, de qualque manera deficitària, perquè el fet de cobrir totes les places a totes les illes pues, dificulta que tinguem el professorat en el 100% el dia 1 de setembre. I aquesta diguéssim, és el problema estructural que trobam a les Illes Balears. I el que hem fet des del sindicat els darrers anys és pues, signar acords que millorin primer les retribucions i dignifiquin la professió en noves mesures sociolaborals i també lluitar per aquests plusos d'insularitat i de residència que tant varen defensar des d'AMPE durant 5 anys tant a Madrid com a les Balears per intentar, pues, diguéssim, ajudar a cobrir totes les places i que pensam pues, que han servit per, de qualque manera, pal·liar l'efecte de l'elevat cost de vida i el preu de l'habitatge al qual s'enfronten els docents.
1: Precisamente hablábamos de vivienda, ¿no? Y la vivienda es uno de los temas que, bueno, que ha llevado quizá no, seguro, al gobierno central a convocar nuevas elecciones con esas personas que siguen acampadas en muchas ciudades de España. ¿Cómo está afectando esto ya a los profesores de aquí de Baleares? No sé si hay alguna situación extrema que nos puedas contar.
0: Bueno, nosotros aquí ya no es una novedad para nosotros. A partir de l'any 20 van començar a rebre trucades i van escoltar entre els nostres afiliats que vivien a Formentera, Eivissa i Menorca. Ja ens contaven de les dificultats que tenien per anar desplaçats en aquestes illes, que alguns havien de compartir pis amb quatre persones, altres havien d'apuntar gimnasos per diguéssim, dutxar-se i assumir els costos, altres van tenir casos extrems que o una substitució de 15 dies vivien en cotxos. És a dir, tot això per nosaltres no és nou. I per això vam iniciar aquesta campanya a nivell de Balears i a nivell estatal demanant pues, una insularitat més justa per tots. Perquè un dels pilars bàsics que era configuraven la societat balear és no només els sanitaris, que és veritat que és una qüestió prioritària, és també l'educatiu. Els alumnes han d'estar tots escolaritzats i han de tenir els seus docents a les aules per poder començar a iniciar el curs i no deixar cap alumne sense professor. De manera que tot aquest fet i aquestes qüestions que els nostres afiliats ens contaven que patien a Formentera, a Eivissa i Menorca, el que ens va dur és a fer aquesta campanya diguéssim, passejar amb plates inflables per totes les illes per tal de demanar que volien una insularitat en Manco com Canaris o per escut de Canaris, que tenien plusos d'insularitat i conceptes molt més, diguéssim, ben pagats que nosaltres, quan nosaltres teníem uns preus més elevats i un accés a l'habitatge molt més difícil. I bueno, nosaltres jo crec que varen ser els primers que varen encatxar aquest problema i ara, evidentment, s'han ressentit tots els sectors, perquè és una qüestió estructural que ja no només afecta a Balears i a les illes més petites, sinó també ja afecta pues, a altres comunitats, depenent del cost de l'habitatge.
1: Y precisamente quizá con el tema de la vivienda, ¿no?, sobre la mesa, puede que ser profesor aquí en Baleares no sea tan atractivo quizá que años atrás. No sé si esa es la sensación también que se tiene desde la comunidad educativa.
0: Pues ara acabes d'encetar el tema. Nosaltres tenim un estudi fet, diguéssim, amb els anys,

0: Cuidar. Juaneda Hospitales.
1: Ui!
2: Què vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
2: Bet, si de qui enviat estigui fotut, l'altre.
1: I què has fet, l'has tirat?
2: En Pere, li he venut.
1: Has fet el cap viu!
2: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
2: En el polígamo.
1: Ei!
3: El sábado 10 de octubre activamos la alerta eco de Europa FM en Playa de Palma.
4: Una acción posible gracias al Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma, Emaya, Palma Beach, Xamán Restaurante y Beach Club, Asociación Hotelera de Palma, Asociación Hotelera de Playa de Palma, IKEA, Pure Sal Luxury Hotels, Palma Aquarium, Portic Mobles, Sobrasada de Mallorca, Club Nautic Serenal y The Challenge Mallorca.
5: Europa FM. Por fin.

0: Sí, mira, un sorteig que mos ha tocat el Ceuta, un equip que el seu poble passa unes dificultats molt grosses i esperam que aquí a la poble sigui molt ben rebut i estem solidaris amb el poble de Ceuta.
1: Això és el primer que li ha vingut a la imatge, no? El sofriment que té el poble de Ceuta i supos que voldran tenir qualque detall i estar amb ells a nivell social. Després, esportivament, cadascú voldrà guanyar, però s'ha d'aprofitar el moment, no?
0: Sí, a nivell social ens ha vingut la imatge de les plaies plenes de gent que ha invadit Ceuta, de les places, de tots els negocis que no poden ni tenir obert i esperem que això s'arregli i aquest dia serà dia 27, 28 o 29 d'octubre, serà molt ben rebuts aquí a la Pobla per al Poblense.
1: Molt ràpidament, la Copa és per somiar, però la Lliga és el que importa.
0: Sí, la Lliga és el que importa, només hem fet començar, nosaltres hem començat malament, el Ceuta també està a zona de baix, ells és un club de segona A, un club a tenir molt de respecte, molta admiració, i esperam aquí viure un partit d'aquests de Copa. Els partits de Copa són partit únic i nosaltres aspiram al màxim en tot el respecte en aquest centre.
1: Molt bé, Miquel, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Vuelven los Special Days de Ortodoncia Invisible en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa sin que se note es más fácil que nunca. Si reservas tu cita para los días 19 y 20 de octubre, con los mejores especialistas acreditados. Empieza el tratamiento con la mejor opción de Ortodoncia Invisible el mismo día y obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental.
4: Megasport, el mejor gym de Europa con 5.000 metros cuadrados de maquinaria fitness de última generación. 740 horas de actividades dirigidas a la semana con las últimas tendencias. 2.000 metros cuadrados de spa, 6 pistas de pádel, todo por 99,99 € al mes. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
5: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.